veiem si té un jersei prou calent. Que l'abrigui dels cris que fa el vent.